0: Molt bon dia, són les 8. A aquesta hora, primer titular, com sempre, és pel trànsit aquí viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Direcció Barcelona. Retencions a aquesta hora als punts habituals a les vies d'accés a la ciutat. Destaquen les dues rondes, sobretot sentit Llobregat. També hi ha lentitud amb aturades a la C58 de Terrassa Sabadell en sentit sud, C17 de Parets a Granollers sentit nord, C59 de Caldes de Montbui a Palau-solità i Plegamans en direcció sud, i a la C60 a la Roca del Vallès en sentit Granollers. A Rodalies, 9 matí, amb retards que poden superar els 20 minuts de mitjana a les línies R13 i R14.
0: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea resol avui si la llei d'amnistia es pot aplicar a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i els altres líders del procés encausats per malversació. En funció del que digui aquesta sentència, el Tribunal Constitucional pot demanar al Suprem que amnistiï l'expresident a l'exili i que li aixequi l'ordre de detenció. La sentència també resoldrà si els CDR són amnistiables. El risc d'incendi continua avui sent

0: De la Guàrdia Civil, Mercedes González, declara avui com a imputada davant del jutge del cas Leire sobre les clavegueres del PSOE. El jutge sospita que Leire Díez va pressionar la directora perquè expedientés els agents del cos que investigaven casos de suposada corrupció en l'entorn del PSOE i el govern espanyol. L'Iran ha atacat bases nord-americanes a Kuwait i Bahrain en resposta al cinquè dia consecutiu dels Estats Units contra objectius militars de l'Iran per debilitar la seva capacitat d'atacar vaixells comercials a l'estret d'Hormuz. El Comandament Central Militar nord-americà ha informat d'almenys dues onades d'atacs mentre Trump no afluixa les amenaces a Teheran. I França ha aprovat definitivament la llei que regula el suïcidi assistit i l'eutanàsia. Aquest text, que ha tirat endavant a l'Assemblea Nacional, permetrà morir dignament a les persones majors d'edat que pateixin una malaltia greu i incurable en fase avançada o terminal i amb un patiment insuportable. La Sala Atrium estrena dins la programació del Grec una última entrevista imaginada entre les escriptores Montserrat Roig i Maria Aurèlia Campmany. El text de Marc Monegal, que dirigeix Raimon Molins, aborda qüestions com el feminisme, la política o la llengua.
1: Esports.
2: Leo Messi lidera la remuntada de l'Argentina davant Anglaterra 2-1 amb dues assistències de gol als minuts 85 i 92. Els argentins jugaran diumenge a les 9 del vespre a la final del Mundial contra Espanya. Adeyemi és a Barcelona per passar la revisió mèdica abans de fitxar pel Barça. De Jong no té afectats els lligaments del genoll i la seva baixa serà inferior a 6 mesos. Al Girona aquest migdia, presentació del nou fitxatge, Oleksandr Fischur, al Tour, 12a etapa de 179 quilòmetres entre Nevers i Chalon-sur-Saône, amb Pogacar com a líder sòlid.
0: I el temps avui insegur amb nuvolades i ruixats, localment amb tempestes al nord de les comarques de Lleida i el Pirineu Occidental. A la resta es mantindrà la variabilitat amb algunes gotellades puntuals acompanyades de fang. La calor i la xafogor continuen sent intenses, tot i que menys que ahir.
3: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
4: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
3: 101.2 FM.
5: Estés donde estés, ahora puedes sintonizarnos también a través de nuestra página web www.radiopomar.es. Información, nuestros locutores, noticias y la radio en directo más cerca de ti y llegando más lejos. Nueva página web radiopomar.es. Visítala porque crecemos contigo.

0: I ara sí, des del Centre d'Informació del RAC, des d'Infotrànsit, rebem el Ferran Aràndiga, que ens dirà com tenim l'estat de les carreteres. Bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous, destacant que encara queden retencions en sentit nord a la AP7 al punt de Cerdanyola, on fa una estona hem tingut un accident. Per altra banda, continuem amb dues avaries actives. La primera, de fa una estona, a la A2 a l'altura de Sant Vicenç dels Horts, que en direcció a la capital catalana talla un carril de circulació provocant fins a 4 quilòmetres i mig d'aturades. La segona avaria, en aquest cas, ha estat a la B23 des d'aquesta matinada a Molins de Rei, que en direcció a Tarragona encara doncs ubica el vehicle al voral. Més enllà d'aquestes incidències, tenim retencions també al vessant Besòs, amb tot el nus de la Trinitat, amb intensitat a la C58, 73 i B20, que de retruc afecten també a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat. Per la C31 també al terme de Badalona hi ha un quilòmetre de lentitud intermitent cap a la capital catalana. Pel que fa al Vallès, la AP7 destaquem retencions intermitents entre la Roca i Montmeló, en sentit sud, també en direcció Tarragona, entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
0: Bon dia i fins demà. Gràcies, Ferran.
1: Fins demà, que vagi bé.
0: Igualment. Som per fi, pots tornar a ser tu. Doncs ens acaba de donar la informació des del RAC el Ferran Aràndiga. Així que paciència, precaució. I vinga, som-hi. Arrenquem aquest dijous 16 de juliol. Només viure és el que ens diu Ginestar.

Bueno, perquè tenim la Maica de Casa Gemes, que ens diu, bon dia, Maria. Aquí, la Maica de Casa Gemes. Primer dir-te que m'encanta començar el dia del meu sant... Clac, Maica! Ostres, tu! És veritat, Maica. Hola, Maica. Jo no t'he felicitat perquè és que això de Maica per mi era una altra història, era un altre món. És veritat. Clar, Maica. Doncs diu, m'agrada, m'encanta començar el dia del meu sant amb la teva companyia i escoltant el barrio. Avui et demanaré la cançó Ingobernable de C. Tangana i Gypsy King. Per tu, per la Pepi de Sant Mori, que potser està fora, potser està fora, i tant si està fora. Una abraçada gran i mil gràcies. Doncs felicitats, Maica, caram! Felicitats. T'envio un petó ben gran, que tinguis un gran dia, i aquí tens la teva cançó.

0: Hola, Maria, bon dia.
1: Bon dia.
0: Soc la Nuri de Santa Coloma.
1: Hola, Nuri.
0: Pots posar la vanera del meu avi?
1: Sí.
0: Vinga, gràcies, que tinguis un bon dia i felicitats a totes les Carmes. Adéu, una abraçada.
1: Igualment per tu, una abraçada al meu avi, als pescadors de l'Escala, per la Nuri de Santa Coloma, i felicita totes les Carmes.

0: Bueno, tenemos por aquí una petición musical que nos envía Fina. Fina de Martorell, creo que es de Martorell. Estoy un poquito despistada. A ver ahora si es de Martorell. A ver ahora. Bueno, dice: bon dia a tothom. Ahir vaig gaudir d'un gran concert de Il Volo, un gran grup musical. Voldria compartir una de les cançons que van cantar amb vosaltres. Com sempre, sou una gran emissora. Gràcies, Maria, per el teu programa. Doncs, Fina, moltíssimes gràcies. El que passa que la cançó, ja saps que posem les cançons en espanyol i la que ens demanes tu, doncs no em surt en espanyol. Espero que aquesta també t'agradi, que és una cançó preciosa i que Il Volo la canten en espanyol. Una cançó preciosa que es diu Grande Amore. Un petó ben gran, guapíssima. Espero que t'agradi. Diu cap problema, eh? Tot ok, un petonet.
1: Cada vez que pienso en ti, en el perfume dulce de tu piel tan pura,

Bueno, pues, dice, però ja ara entenc per què és tan bona l'emissora, només música espanyola, no ho sabia. Doncs moltes gràcies, guapíssima. Venga, pues mira, que ja sabeu que m'encanta a mi això de estas pequeñas reflexiones.

0: Llega la mayor inversión en limpieza para transformar Badalona. Más limpieza con agua en todas las calles. Más cuidado de los parques y jardines. Renovamos todos los camiones, la maquinaria y los contenedores. Y sumamos 150 personas más a los equipos de limpieza. Contigo hacemos más Badalona.
1: Ayuntamiento de Badalona.
2: A la platja, en bus. 10 línies t'acosten a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià des dels municipis del Barcelonès Nord. Perquè arribar a la platja és tan fàcil com pujar al bus metropolità. Tu pensa només en passar-t'ho bé, escollir el banyador i agafar el protector solar. De la resta, ens n'ocupem nosaltres. Escull moure't d'una manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolità.
3: Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps. 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 7900. 93 184 7900. Restaurant El Badiu. Pescadería Sesa Peix, dentro de los supermercados Día, nos deleita a diario con pescado fresco de martes a sábado, con unos precios increíbles y una atención única y personalizada. Ven a visitarnos a los supermercados Día y disfruta a diario de todas nuestras ofertas. Pescadería Sesa Peix. Estamos en Premià de Mar, en carretera de Vilassar de Dalt, en Ripollet, carrer Balmes sin número, al lado de McDonald's, en Badalona, carretera de Pomar sin número, esquina carrer Masnou, en Barcelona, Rambla Prim 155 y carrer Cristóbal de Moura 227. Estamos abiertos de martes a sábado desde las 9 hasta las 21 horas. Llama, haz tu encargo al teléfono 662 46 25 74. 662 46 25 74. Pescadería Sesa Peix. Estamos en los supermercados Día.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

A la platja, en bus. 10 línies t'acosten a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià des dels municipis del Barcelonès Nord. Perquè arribar a la platja és tan fàcil com pujar al bus metropolità. Tu pensa només en passar-t'ho bé, escollir el banyador i agafar el protector solar. De la resta, ens n'ocupem nosaltres. Escull moure't d'una manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal. AMB Bus Metropolità.

0: Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu. Que
1: nadie se atreva a decirme que pare la fiesta. Los mejores momentos refrescantes se hacen inolvidables con la auténtica ginebra gallega, la ginebra digestiva por excelencia. Pon un gin tonic Orixes en tu vida y no olvides nuestros licores. Celebra sirviendo los mejores chupitos de hierbas, licor café, crema de orujo y el aguardiente gallego, el orujo puro y duro. Dale calidad a tu cuerpo con Adegas Valcar. Visita la web www.adegasvalcar.com y haz tu pedido o llama al 93 466 5657, 93 466 5657. Adegas Valcar te acompaña en tus celebraciones.

0: 3CAT Info. Bona tarda, a les 6. La justícia europea avala la llei d'amnistia i aplana el camí per la tornada de Carles Puigdemont i perquè Oriol Junqueras es presenti a les eleccions. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha sentenciat que l'amnistia no és contrària al dret europeu ni pel que fa a les despeses del procés que afecten a líders polítics de l'1 d'octubre, ni tampoc al terrorisme pel qual hi ha acusats una dotzena de CDRs. Els independentistes i el govern català i espanyol celebren la decisió del Tribunal de Luxemburg i demanen als jutges que ara apliquin sense demores l'amnistia. Puigdemont ho qualifica de victòria rotunda de l'independentisme, tot i que avisa que el camí per acabar amb la repressió no s'ha acabat. Junqueras demana a la justícia espanyola que apliqui l'amnistia sense més excuses. El president de la Generalitat i la Moncloa aplaudeixen l'aval de la justícia europea a l'amnistia i reclamen que s'apliqui de manera diligent als líders independentistes. El PP, en canvi, lamenta que el procés quedi sense càstig. L'Audiència de Madrid ratifica que es jutgi Begoña Gómez amb jurat popular per malversació i tràfic d'influències. Avala la decisió del jutge Peinado, però retira les acusacions de corrupció en els negocis i també d'apropiació indeguda contra la parella de Pedro Sánchez. També li aixeca les mesures cautelars i ordena que se li torni el passaport. I els bombers que treballen en un incendi originat aquest migdia a Aiguamúrcia, l'Alcamp, és el quart que es declara en aquesta zona des de la setmana passada. Els Estats Units endureixen la política de visats als estudiants i als periodistes estrangers. La nova reglamentació no permetrà als estudiants internacionals quedar-se al país més de 4 anys. Els periodistes estrangers hauran de renovar el seu visat cada 8 mesos i, en el cas dels xinesos, cada 3. El nou thriller d'Oriol Canals i els debuts del guionista Eduard Solà i l'actriu Cristina Genevat són algunes de les novetats literàries per la tardor del Penguin Random House. El grup constata que cada vegada hi ha més lectors en català i que creix el segment de públic infantil i juvenil.
1: Esports. Karim Adeyemi ja ha passat la revisió mèdica amb el Barça. L'extrem alemany de 24 anys firmarà fins al 2031, mentre Ter Stegen no s'ha entrenat amb el permís del club perquè està negociant la seva cessió a l'Ajax d'Amsterdam. El base nord-americà Moya Gibson és el nou fitxatge del Barça de bàsquet. Signa per dues temporades, mentre que l'Uni Girona jugarà l'accés de la fase prèvia de l'Eurolliga femenina contra el guanyador del Panathinaikos grec o l'Emlak Konut d'Istanbul. I el Tour de França, tercer triomf per al belga Tim Merlier en aquesta edició, ha tornat a ser l'esprint a la general, cap canvi, i l'esloveta Dej Pogacar manté els 3 minuts i 36 segons sobre Jonas Vingegaard.
0: I el temps, els núvols que ens han acompanyat durant les últimes hores desapareixeran amb l'arribada de la nit. El temps de divendres serà ben assolellat. Només a la tarda hi haurà alguns núvols amenaçadors al Pirineu. La calor baixarà una mica, però serà molt intensa a ponent, amb valors de 38 graus. 3CAT Info.

0: La ciutat no s'atura. Nosaltres tampoc. Vagis on vagis, les 24 hores, compta amb el bus metropolità. Per anar a treballar, tornar a casa o simplement continuar el teu dia. Perquè el transport públic és imprescindible per seguir el ritme de la ciutat, de dia i de nit. Escull moure't de manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal. AMB Bus Metropolità.
1: Venga, 6 de la tarde, 31 minutos. Estamos contigo hasta las 7. 24 horas en tu.
0: Ràdio Pumat, 101.2.
1: Ràdio Pumat, 101.2 FM, ja ho saps, aquí estem a la teva ràdio de proximitat. Pablo López, El Patio. Sube el volumen. Relájate un poco. Para escuchar canciones como esta.